0: por hoy Maestrat.
1: Molt bon dia a tots i a totes. Avui dimarts 26 de maig del 2026 anem a apropar-vos totes les notícies de la comarca així a la ràdio i arrenquem amb l'horatge.
2: Obramat Castellón, con los precios más bajos del mercado, les ofrece el tiempo.
3: L'horatge.
1: 27 graus de màxima i 15 de mínima són els que mos esperen a lo llarg del dia i d'altra banda 20 km per hora del vent. Així que aneu amb cuidado amb el sol perquè avui segurament se pegue amb un to fort. Davant de la setmana tindrem aquestes temperatures o inclús aniran pujant més suaus. Arrenquem amb el cap de setmana amb les novetats, ja que la Consolació de Benicarló ha fet un recorregut a través de 150 anys de cultura i de caritat. El centre ha acollit una xerrada a càrrec de l'historiador i docent Cristóbal Castan, que anem a escoltar-lo ara mateix.
4: Amb aquesta xerrada hem volgut fer un recorregut pels 150 anys de història de la Consolació de Benicarló, tant en la vessant educativa, per tant hem parlat de la història del col·legi, però també en la vessant social. I ahir som, hem parlat dels quasi 120 anys d'història de la presència de les germanes de la Consolació a l'asil municipal. Per a recopilar tota aquesta informació ens hem basat en diferents fonts històriques, especialment en la premsa de l'època, que des de finals del segle XIX i primeres dècades del segle XX recollia abundant informació respecte a la Consolació a Benicarló.
1: D'altra banda, va destacar la germana Pilar Goterris, directora titular del centre, que aquest viatge, això és un viatge en el temps, i anem a escoltar-la ara mateix.
5: Dins del marc de la celebració del 150 aniversari, el 22 de maig del 2026 ens ha reunit a l'Auditori del Col·legi de la Consolació una efemèride molt especial. El viatge i el llegat de Santa Maria Rosa Molas a Benicarló l'1 de febrer de l'any 1876. Un moment on la història local i l'espiritualitat, la caritat i la cultura es van donar la mà per il·luminar en un Benicarló en plena transformació.
1: D'altra banda, continuant en Benicarló, que es volca amb l'educació pública i prop de 800 persones donen suport a la vaga docent. Des de l'AFA de l'IES Ramon Cid han valorat molt positivament la resposta ciutadana, destacant la participació va superar àmpliament les primeres previsions. Anem a escoltar el president de l'AFA, Jordi López.
6: Fem una valoració molt positiva de la jornada d'avui i de la gran participació viscuda a Benicarló. La resposta de les famílies ha estat un èxit. Demostra el suport clar a una educació pública de qualitat i en valencià. Totes les AFA dels centres públics de Benicarló i Càlig hem fet pinya en aquesta mobilització per donar suport als docents, per una escola pública digna, inclusiva i amb recursos suficients. Gràcies a totes les persones que ho heu fet possible.
1: D'altra banda, passem a Sant Mateu, que avança en la rehabilitació del convent dels Dominics amb una inversió de 3 milions d'euros. Anem a escoltar a l'alcaldessa Anna Besalduig.
7: L'Ajuntament de Sant Mateu està ultimant les obres del convent dels Dominics, una obra finançada 100% per govern d'Espanya, 3 milions d'euros d'inversió que molt pronte podrem ficar a l'abast de tota la nostra ciutadania i de tots els nostres visitants. Més de 4.000 metres quadrats d'història de Sant Mateu que sortiran a la llum i que ha sigut possible gràcies a l'esforç de molta gent que treballa en l'Ajuntament, d'un govern d'Espanya que està recolzant els pobles menuts i d'interior i d'un ajuntament, d'un equip de govern que treballa sempre per ficar Sant Mateu davant de tot.
1: I d'altra banda, passem al Cosebre, que acull un campus de futbol apadrinat per Hannah Hampton, portera de la selecció anglesa de futbol femení. Està celebrant-se des del 22 de juny fins al 26 de juny i tot el recapat es destinarà a la secció local de l'Associació Espanyola contra el Càncer.

0: Els que mos esperen a lo llarg del dia i d'altra banda 20 km per hora del vent. Així que aneu amb cuidado amb el sol perquè avui segurament se pegue amb to fort. Davant de la setmana tindrem aquestes temperatures o inclús aniran pujant més suaus. Arrenquem amb el cap de setmana amb les novetats, ja que la Consolació de Benicarló ha fet un recorregut a través de 150 anys de cultura i de caritat. El centre ha acollit una xerrada a càrrec de l'historiador i docent Cristóbal Castan, que anem a escoltar-lo ara mateix.
1: Amb aquesta xerrada hem volgut fer un recorregut pels 150 anys d'història de la Consolació de Benicarló, tant en la vessant educativa, per tant hem parlat de la història del col·legi, però també en la vessant social. I ahir hem parlat dels quasi 120 anys d'història de la presència de les germanes de la Consolació a l'asil municipal. Per a recopilar tota aquesta informació ens hem basat en diferents fonts històriques, especialment en la premsa de l'època, que des de finals del segle XIX i primeres dècades del segle XX recull abundant informació respecte a la Consolació a Benicarló.
0: D'altra banda, va destacar la germana Pilar Goterris, directora titular del centre, que aquest viatge, això és un viatge en el temps, i anem a escoltar-la ara mateix.
2: Dins del marc de la celebració del 150 aniversari, el 22 de maig del 2026 ens ha reunit a l'Auditori del Col·legi de la Consolació una efemèride molt especial. El viatge i el llegat de Santa Maria Rosa Molas a Benicarló l'1 de febrer de l'any 1876. Un moment on la història local i l'espiritualitat, la caritat i la cultura es van donar la mà per il·luminar en un Benicarló en plena transformació.
0: D'altra banda, continuant en Benicarló, que es volca amb l'educació pública i prop de 800 persones donen suport a la vaga docent. Des de l'AFA de l'IES Ramon Cid han valorat molt positivament la resposta ciutadana, destacant la participació va superar àmpliament les primeres previsions. Anem a escoltar el president de l'AFA, Jordi López.
3: Fem una valoració molt positiva de la jornada d'avui i de la gran participació viscuda a Benicarló. La resposta de les famílies ha estat un èxit. Demostra el suport clar a una educació pública de qualitat i en valencià. Totes les AFA dels centres públics de Benicarló i Càlig hem fet pinya en aquesta mobilització per donar suport als docents, per una escola pública digna, inclusiva i amb recursos suficients. Gràcies a totes les persones que ho heu fet possible.
0: D'altra banda, passem a Sant Mateu, que avança en la rehabilitació del convent dels Dominics amb una inversió de 3 milions d'euros. Anem a escoltar a l'alcaldessa Anna Besalduig.
4: L'Ajuntament de Sant Mateu està ultimant les obres del convent dels Dominics, una obra finançada 100% per govern d'Espanya, 3 milions d'euros d'inversió que molt pronte podrem ficar a l'abast de tota la nostra ciutadania i de tots els nostres visitants. Més de 4.000 metres quadrats d'història de Sant Mateu que sortiran a la llum i que ha sigut possible gràcies a l'esforç de molta gent que treballa en l'Ajuntament, d'un govern d'Espanya que està recolzant els pobles menuts i d'interior i d'un ajuntament, d'un equip de govern que treballa sempre per ficar Sant Mateu davant de tot.
0: I d'altra banda, passem al Cossebre, que acull un campus de futbol apadrinat per Hannah Hampton, portera de la selecció anglesa de futbol femení. Està celebrant-se des del 22 de juny fins al 26 de juny i tot el recapat es destinarà a la secció local de l'Associació Espanyola contra el Càncer.
5: San Mateo, cae el sol y todo empieza.
6: Tardeos chill en el jardín de bodegas Besalduc Vice en San Mateo. Relax, música, ambiente y pica pica a la puesta del sol de 18 a 21 horas. Todos los sábados de mayo a septiembre, aforo limitado a 42 plazas exclusivas y numeradas. Reservas con hasta 48 horas de anticipación, 10% de descuento. Consulta packs para grupos o personaliza el tuyo a tu gusto. Reserva al 673-21-6280 o en bvbbodegues.es. Besalduc by Sunset Club. Tardeos con estilo.
7: Y también música.

0: Energía Vinaroz. ¿Pagas demasiado en tu factura de luz o gas? Trae tu factura y revisamos contigo opciones para que pagues menos, con atención personalizada y sin complicaciones. Ven a vernos en la calle Pilar 25, en Vinaroz, dentro de Informática Vinaroz. Confianza y buen servicio.
1: Hola, bon dia. Avui estic amb Mercedes García, concejala de Turisme i Educació a Vinaròs. Primer que res, moltes gràcies per vindre.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
1: I jo volia fer una mica de balanç, parlar primer de l'educació. Quin ha sigut el balanç del curs?
2: Bé, des de l'EPA, bueno, com sabeu, és formació no reglada, però la veritat que el balanç ha sigut molt positiu. Enguany hem arribat a tenir 2.999 alumnes. La veritat que estem molt contents. Ara mateix ja s'estan pràcticament acabant tots els cursos. De fet, ara el dia 29 tindrem el que és l'EPA Fest, que és un festival on és una mostra de tot el que són a nivell de gent que ha après algun tipus de ball o algun instrument, i ja t'hi dic, a les 6:30 a la Carpa de l'Atlàntic, i és una mostra de tot el que s'ha fet allà al Dercurs. I veure també en aquest festival és veure la família que se crea, perquè moltes vegades l'EPA, el que jo sempre dic, que té un paper molt social, ¿vale? I la veritat que també al mateix temps també fomentem, a part d'aquesta part social, el tema de l'esport, que un dia no fa molt vam estar aquí i també vam comentar la importància que té en la part de la salut mental, la part de la salut física, la salut mental, tot el que són activitats. Llavors veurem des de sevillanes, swing, ball en línia, guitarra, batucada, uh-huh. I se fa a la Carpa de l'Atlàntic, ja us dic, esteu tots convidats perquè és un dia molt bonic. I després el dia 4 de juny i fins al dia 14 estarà a l'auditori la mostra dels treballs, on és tot el que és la part manual, el que és fotografia, el que és restauració, el que és ganxet. I la veritat que també és un repte, perquè molta de la gent que n'hi ha mai en la vida havia practicat aquest tipus de tasques, va, per dir-ho d'alguna manera, o realitzat aquest tipus de tallers, i se senten molt orgullosos de veure que la seva feina, pues això, no? S'exposa en l'auditori municipal. Ja t'he dit que el dia 4 a les 7 de la tarda a l'auditori s'inaugurarà, i ja t'he dit, normalment és una exposició que té molt d'èxit perquè la gent està molt orgullosa del seu treball i convida els seus famílies i amics a que vagin a visitar-ho.
1: Pues sí. I quins han sigut els principals objectius aconseguits durant aquest curs escolar?
2: Pues la veritat que, mira, s'ha aconseguit que gent que mai havia practicat esport practiqui esport. Per exemple, tot el tema d'espanyol per a estrangers també se consolida com una manera de benvingudes, nouvinguts, uh-huh. Val? Perquè, claro, de repente se troben que estan en un altre país, en una altra llengua, i és una mica, no, pues, aquesta integració, i el que te dia. I ara s'estan realitzant també els tallers que són de conversa, i la veritat que també és algo que genera, per això, una sinergia en gent nativa que parla un idioma, en gent que vol aprendre'l. I la veritat que estem molt contents, ja te dic, i en els cursos de conversa ja se tancarà, i ja en setembre s'iniciarà un nou curs, que quan ja tingui tancades totes les propostes ja vindré, perquè la idea és que alguns cursos que tenen molta demanda s'amplien. Val, però això ja té que haver coordinació, part pressupostària, ja t'he dit que això ja serà per a setembre de 2026, que ja correspon al curs 26-27.
1: Han hi hagut canvis referents al curs 2024-25 al de
2: Vall? Substancialment no, sí que és veritat que se van incorporant grups, i el que t'he dit, sobretot el que tenim en compte és gent que potser de dir que hi ha demanda, sí. Vale? Pues incrementar el que és el nombre de, saps? De cursos, però clar, això moltes vegades que passa que va vinculat a una licitació. Entonces vull dir, encara que tu vulguis, de dir, a mi això està vinculat per 3-4 anys, i hasta que no passa aquest període no pots tornar a modificar-ho, però yeah. Sí que dins de lo que tenim sí que intentem, pues, això, no? Veure el que té més demanda i ampliar-ho. Uh-huh. I la veritat que el balanç molt positiu, ja t'he dit, i l'AIPA, de fet, tots els anys tenim queixes de gent que, claro, però és que els places són limitades.
1: Yeah.
2: De, jo no puc entrar, jo no sé què, saps? Però la veritat que la gent molt contenta, i sí que intentem això, no? De que se vagi renovant i tindre en compte, pues, això, que s'atengui les necessitats de la gent, perquè a mi no estem una població molt activa, uh-huh. De ballar, de cantar, de manualitats, de voler relacionar-se. Després també voldria donar les gràcies a lo que és a l'associació d'alumnes, que també al llarg de tot el curs organitza moltíssimes activitats, a Anna, que allí és un pilar fonamental dins de l'EPA, i enguany també adelantar-te que és el 25 aniversari de les bolilleres, que això se celebrarà el 22 de setembre també a la Carpa de l'Atlàntic, això més endavant ja quan ja estigui la programació, però la veritat que ja són 25 anys, o sigui, i això va de la mà també de l'EPA, que està que enguany, bueno, enguany dels últims anys, la professora ja es va jubilar, i la veritat que no n'hi ha relevo generacional, però el que és la el grup de bolilleres, no, de puntaires, elles ho mantenen ahir. Jo també estic molt agraïdes perquè això és algo que és que no se pot perdre.
1: Has mencionat que es fan programes dins dels cursos. Sí. Quin tipus de programes se realitzen ahir a l'EPA?
2: O sigui, els programes, o sigui, és dins de la licitació, sí. Programes me referia als cursos.
1: Sí, sí, sí.
2: Val? I dins d'això sí que tenim el que és el grup d'exalumnes, uh-huh. Vale? Que ells sí que en paral·lel, ja t'hi dic, organitzen per exemple xerrades, ara no fa molt bé una de sexualitat, vull dir, i sempre intenten, pues això, estar al dia de tot el que hi ha, saps? I entenent també pues, una mica a lo que són les necessitats que tenen el seu alumnat o el seu públic.
1: Uh-huh. I, bueno, la participació de l'alumnat, entenc que és...
2: Sí. Fantàstica.
1: Maravillosa, no?
2: De fet, el dia, ja t'he dit, el dia 29, després de lo que és el festival, ells se n'aniran de sopar, però a les 11:30 s'ajuntaran tots al centre de la tercera edat, on faran com una festeta. Mm. Vull dir, això vol dir la bona sincronització que n'hi ha en els cursos. De fet, jo sé que estos dies els diferents cursos que ja han anat acabant fan sopars, vull dir que al final molts d'ells se converteixen, pues, això, no? En amics i en companys, i al final pues, això és també el que, lo que es pretén en aquest tipus d'activitats.
1: I és la primera vegada que se fa l'EPA Fest?
2: No, ja fa molts anys que se fa.
1: I cada edició...
2: Sí, se supera l'anterior perquè, claro, cada vegada tenim més alumnat,
1: sí.
2: Però la veritat que és un èxit perquè hi s'impliquen alumnes que fan de presentadors, uh-huh. La veritat que és una activitat molt xula, de fet, moltes vegades són els fills que van a veure els pares, uh-huh. Saps? Entonces, està molt xulo perquè el normal és que els pares anem a veure els fills, saps? Sí, i ja t'hi dic, tant swing, sevillanes, zumba... I la veritat que està molt divertit, és un dia molt, molt divertit.
1: I per part també dels viralosencs, entenc que també van a vore'ls i a, sí. I a, bueno, a crear família, sí. Pinya, població, municipi.
2: Sí, la veritat és que sí, i molt contents perquè, ja t'hi dic, cada vegada, i de fet, aquest festival pot arribar a durar 2 hores i alguna cosa, perquè, claro, són la representació de tot el que se fa allà al curs.
1: Sí, sí, sí. Pues jo per la meva part, no sé si vols mencionar alguna coseta més de la EPA, però per la meva part ja estaria.
2: Jo convido a tot el món a seguir participant. La veritat que estem molt contents pel feedback que tenim en la gent que va a la EPA i nosaltres per la nostra part pues, continuar pues, en, o sigui, mantenint el que és l'oferta formativa.
1: Pues moltíssimes gràcies per vindre i per estar així.
2: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
1: Vale. Perfecto, voy a cortar, porque si no, luego para editarlo...
2: ¿Y ahora para la de la misericordia?
1: Ay, se me ha olvidado. Pues si no, lo mezclo. No hablo un poco de la misericordia.
2: ¿Vols que fem com si no haguessis acabat?
1: Vale.
2: Ja està. I ara canviem la misericòrdia a les jornades del llangostí. I tu dius, tu també, tal. Ara tenim pròximament. Ja està.
1: Vale. És el 31
2: de maig.
1: Vale. I, bueno, canviant de tema, el 31 de març es celebra així la Festa de la Misericòrdia.
2: Sí.
1: És una de les celebracions, jo crec, més importants també del poble. Què representa per als vinarosencs?
2: Pues la veritat que, claro, la Misericòrdia és la nostra patrona. Tenim a Sant Sebastià i tenim a la Misericòrdia. Com sabeu, Sant Sebastià és el 20 de gener i la Misericòrdia no té un dia fixe. I enguany, per exemple, se celebra el que és el dia 31 de maig. Com sabeu, a partir del dilluns, dia 25, ja es posaran a la venda el que són els tíquets. Seran 1.500 tíquets que se corresponen en 3.000 racions, perquè en el tàper, en l'euro, són 2 racions i la veritat que, vamos, normalment s'esgoten tots els tíquets. I, bueno, te faig una mica el Perfecte. Resum de lo que serà. El dia 31 de maig, com ja he dit, diumenge, a les 7 del matí, sortirà la rogativa cap a l'ermita. En arribar, se realitzarà lo que és la missa de peregrins. A les 11, com ja és tradició, comptarem amb la presència de les camaraes, on realitzaran els balls tradicionals. A les 12 es realitzarà la missa major i a continuació se realitza, que això la veritat que és molt bonic, que és la bendició del terme, uh-huh. Que se surt a BNI, no, una mica nord-sur, és jo és, la bendició de tot el terme de Vinaròs al voltant de lo que és la iglesia, no, de l'ermita, el que és la part de fora de l'ermita. I ja per la tarda, a les 7, serà la missa i a continuació la processó, que contem també en els xiquets de la comunió i en les dames d'este any 2025. O sigui, ja, i les dames ja és un dels últims actes que realitzen, que... i per elles la veritat que la misericòrdia per les dames sempre és un acte molt emotiu perquè vamos, sol ser l'últim dia que ja es vestigen en el traje, ja. El traje regional.
1: I, bueno, és una societat que cada vegada pues, és més diversa, i com es treballa per a que una festa tradicional encara pues, este arriben a les noves generacions?
2: Pues la veritat que són festes, el que dius tu, no? Que estan molt consolidades, jo crec que passen de pares a fills, i la gent ho té interioritzat, que tenim dos patrons, de Sant Sebastià, i està la Misericòrdia, i la veritat que este dia, sempre que el temps, normalment sol fem honor al dia de la Misericòrdia, si el temps acompanya l'ermita, sol està plena, n'hi ha molta gent que a Sant Sebastià no s'anima a pujar a peu pel fred, però a la Misericòrdia sí que pugen, i la veritat que és una festa, sí que és veritat que Sant Sebastià, al ser festa local, sol coincidir, menys els anys que cauen cada setmana, entre setmana, i pues, al ser festa escolar puja més gent i tal, però la veritat que la Misericòrdia també és una festa que està consolidada a Vinaròs i la gent té molt clar que els nostres patrons són els dos.
1: Sí, sí. I quin paper tenen les camarades en la conservació d'aquestes tradicions?
2: Pues jo penso que és fonamental. És fonamental perquè el que és les camarades representen eixa part de tradició, eixes danses que antigament se ballaven a Vinaròs vinculats en eixe, entre cometes, món rural, no? La part rural que tenim a Vinaròs, i penso pues, això, que és una manera de perpetuar la tradició. De fet, quan sentes ballar la camarà allí a la plaça, la veritat que és molt emotiu i molt bonico, i veure els vestits en el traje típic de les camarades és molt bonico.
1: Sí.
2: I de fet, hi ha molta gent que puja també per veure només les camarades. Són tradicions que se consoliden, igual, per exemple, a Corpus, que surten els nanos. O sigui, hi ha moltíssima gent que surt, saps, a veure la processó de Corpus per veure la paresta també tradicional.
1: Sí.
2: I jo penso que és molt bonico que se mantinguin les tradicions a pesar del temps, i moltes vegades pues, cada un tindrà les seues creences o la seua manera de veure la vida, però la gent, o sigui, hi ha un denominador comú que estem tots d'acord en mantindre les tradicions a Vinaròs. Doncs
1: pues moltíssimes gràcies per... Ah, perdona, volies parlar també de les jornades del llangostí, que són ja, que queda res.
2: Sí, exacte, les jornades del llangostí van a començar ara el dia 18 de maig i estaran hasta fins al dia 21 de juny, i la veritat que vos convidem també a participar. Us vaig anomenar els restaurants que participen, que són el restaurant Rafaelo Cristalero, restaurant Nou Parada, la Puerta Azul, la Carabassa, el Bergantín, la Isla, el Nou Gastrobar, Nadiu i l'Hotel Teruel. La veritat que vos convido a tots a veure el que és els diferents menús. Com veureu, la versatilitat que el té el llangostí és fantàstica. Per a totes les jornades són importants, per supost, però el llangostí és realment la que mos identifica, perquè normalment quan anem a totes les fires i a totes les promocions, el llangostí és com si éssim l'element diferenciador, no? Llangostins de Vinaròs, no? I entonces nosaltres ahir posem tota la carn en el assador, que ja pròximament vindré per presentar-vos, que enguany tenim una novetat, que és el gastrollangostí, que celebrarà el dia 6 i 7 de juny, que ja vindré un altre dia a explicar-te tot més àmpliament en què consistirà, que pensem que serà algo molt novedós, molt diferenciador. Esperem que sigui el primer de molts, i penso que també mos ajudarà a posicionar-nos i seguint el camí que estem d'aconseguir que Vinaròs sigui un destí gastronòmic.
1: Pues ara sí, moltíssimes gràcies per vindre.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
1: I ja mos parlaràs del gastrollangostí.
2: Molt bé, moltes gràcies.
1: Hola, bon dia. Avui estic en Eduardo Arín, de l'Associació Valenciana d'Agricultura, a Basaja. Primer que res, moltes gràcies per vindre una setmana més, així.
3: Moltes gràcies per invitar-me totes les setmanes.
1: I volíem parlar una mica dels cursos, de les formacions que ofereix actualment l'associació.
3: Sí, nosaltres anem portant a cap, és de les nostres faenes, és la formació del sector primari, del sector agrari, en els diversos formularis que tenim. Mira, esta setmana hem acabat a la Vall, a Cabanes, aunque era telemàtic, però havia que fer un dia presencial, el de transporte i benestar animal, que és un curs necessari per transportar animals, tant siga per ganaders com per portar animals per la carretera, no? I són estos carnets que són necessaris, i en seguida vam omplir-lo. De fet, vam ficar completo quasi 10 dies antes. I després vam tindre moltes gent que se va van veure el cartel publicat per WhatsApp o per les redes socials, se van preocupar perquè les fa falta, i és un curs que tindrem que tornar a repetir-los perquè hi ha molta demanda d'estos carnets.

0: de Zorita, de la Balma. Allí han tingut també molta gent, perquè pues, avui en dia és necessari per tindre un hortet, per tindre esta vida en verde que diem. Se fa falta tindre este carnet per poder comprar els productes que tu vols i poder fer tu mateix els tractaments, perquè si no estàs fent una il·legalitat.
1: Claro.
0: I pròximament anem a fer una a Benicarló de bàsic, perquè també hi ha molta demanda. S'ha publicat esta setmana, ho he passat per esta zona del Baix Maestrat i se farà a la cooperativa Beniort i allí estarem pues, 5 dies, que és el que dure, són 20 hores, que són els que dure este curs, i pues, serà des del dia 8, que és dilluns, el 9 de maig, el 10 dimecres i l'11 dijous, totes les tardes, de 3 a 8, i el dilluns se fa l'examen. I pràcticament se fa una mica una refrescamenta de los dies anteriors i se fa un examen que normalment se sol aprovar perquè les preguntes són per tota la gent, no? I de fet pensem que en estos moment molta gent emigrant que necessite treballar necessita este carnet i a vegades pues, ja que explicar-lo bé s'explica tot d'una forma que ho pugui entendre tothom. I bueno, pues, també tenim molt, jo crec que farem també completo, omplirem, perquè és necessari tindre estos carnets. I en fi, anirem fent altres cursillos més avant. Ara ja mos ve el d'estiu, són èpoques ja que només se poden fer alguna xarra, que alguna xarra de poda. Estem ahí, jo estic treballant en fer, perquè la poda és molt important. La poda avui en dia no hi ha podadors i és molt important que la gent que no sap i no troba a ningú que puga ell saber com se pode veure una olivera, un aguacate, un taronger, o sigui, podar els frutals. I segurament el dia que se faiga este cursillo, que és un dia de teoria i un dia de pràctica, hi ha la gent, perquè avui en dia molta gent planta molts frutals i després no sap podar-los i tallar rames, tots sabem tots, però fer una poda de formació i una poda de regeneració pues té la seua tècnica. I bueno, i en això pues, és el que en la part està, diríem, formativa de ABA, que és una de les feines, una de les rames que fem, i pues és de les que més contactes amb la gent. Després la gent també després ho conté, on va, parlen els amics, els almorzars, que són tan típics, i bueno, i és una forma d'adaptar-nos una mica a aquest territori de la província de Castelló que estem ara començant.
1: Claro, parles del carnet bàsic, que suposo que és lo bàsic per a poder saber algo d'agricultura, però quina és una altra formació que recomanaries per a algú que volem començar l'agricultura, per exemple?
0: Home, això que nosaltres fem són cursillos una miqueta, diríem, per necessitats. Vale? Si un xic jove se vol dedicar a l'agricultura i vol estudiar, ahí n'hi ha mòduls. En Benicarló va bé, en el centre integrat de Benicarló van aconseguir fer que vindria a ser un FP1, no? Pues tens que passar a l'FP2, que és el segon, i després pràcticament ja tens que anar a col·legis de formació que a Ponce de Castelló està a Villarreal, però bueno, a Amposta, que està al costat també hi ha un, i ahir ja te pots entrar en el que seria el capatàs, i inclús en les bones notes és com si fos una entra a los que ho han agradat enginyeria, per diríem per batxillerat, no? Per batxillerat, i després entres a una carrera. Si tu per esta banda dels mòduls pots entrar també i acabar sent un enginyer agrònomo d'una forma, diríem, al principi més sense passar per el que seria el batxillerat, que són molt durs, després sí, sí. És que tindre una nota molt alta, l'enginyeria no són notes baixes, i vull dir que pots agarrar aquesta línia que és, per lo menos, pots seguir-la i pots entrar. I avui en dia, l'enginyeria, un enginyer agrònomo, està molt sol·licitat, molt. I de fet, els que jo coneixo tenen ofertes en seguida d'altres llocs. ¿Vale? A vegades se formen. En ABA, per exemple, hi ha gent que treballa en la finca d'experimental de Sinyent, que hi ha a València. Entren, estan un anyet o dos, i en seguida mos lleven de les mans. Perquè és que falten, en general. En aquest moment, hi ha moltes... jo m'ho estic veient...

0: per exemple, en els veterinaris. No n'hi ha de veterinaris.
1: Yeah.
0: No n'hi ha veterinaris. És una carrera molt complicada. O sigui, és una carrera com de metge. Però és que avui en dia en tota la ganaderia demanda veterinaris. No n'hi ha, no en surten. No, no sé per què és una carrera que també no té canvi generacional, com passa en moltes coses. I jo, pues, en poguéssim arribar, animaria la gent jove que no sap molt bé que li agradi, pues, bueno, el món de la veterinària. Els veterinaris, el que ha passat és que molts s'han anat a lo que són els veterinaris d'animals de companyia. I clar, ahí estan, avui en dia hi ha tants animals de companyia, s'han ficat tantes normes, tantes revisions, tantes coses que antes no estaven, que ara te'n vas a un veterinari i has de demanar quasi cita prèvia.
1: No, sí, sí.
0: És que m'ha dit, perquè no se te curis que anar allí perquè tens una cola
1: enorme. Interminable.
0: I avui en dia, pues, un té un gat, l'altre té un gos, té de tot, animals. I què passa? Que s'ha quedat, el, diríem, el sector ganader d'extensiu, que no n'hi ha, i els que n'hi ha van buscats. I d'un lloc passen a l'altre perquè l'altre, pues, li fa falta i li paga més. I al final, la veritat que és un ofici en el que se pot guanyar la vida molt bé. Igual que si des d'ingenieria agrònoma, avui en dia totes les explotacions agrícoles necessiten tindre un tècnic. És necessari perquè te firme els abonats, els tractaments fitosanitaris. Antes ho feia el mateix llaurador. Ara, té que haver una persona contratada per l'empresa perquè te firme com un metge la recepta pel tractament que tens que fer-li allí. I tu fas el que ell te diu. Així s'ha anat professionalitzant tot molt. Venim de que cada un feia el que volia i ara fem el que ens diuen, el que ens diuen els altres. I nosaltres som una espècie de cadena en el que ens ho fa els tarongers, ara està el cochinilla, o està el cotonet, o està el trip, este que està el sarcotrip. I necessites la recepta per després apuntar-la al quadern de cultiu per poder fer aquest tractament i no estar en una legalitat.
1: I així com han canviat els veterinaris amb els ganaders, com ha canviat també la forma de fer agricultura en plan d'anys atrás?
0: Pues, esta és una pregunta extensiva, perquè, buah, com ha canviat. I més jo, que ja tinc una edat, pues, la veritat que ha canviat. S'ha professionalitzat molt. Antes era un ofici una mica de disfrutar una mica de la llibertat, de fer, perquè tot estava més o menys venut, tot era molt més fàcil. I ara, pues, els mercats, les línies de distribució són les que manen i tu tens que adaptar-te. Antes era, pues, botiguetes, mercadillos. També se feia menys i tot tenia una venda. Estava en els mercats centrals de Barcelona, de Madrid, de València, inclús Castelló tenia un mercat d'abastos que se dia, en el qual, pues, tenies les bajoques, els encisam, les carxofetes que feies, ho tenies tot més o menys venut, se vivia bé, tenies un ofici lliure, com és l'agricultura, que tu disfrutaves d'una faena que de fet no t'havia ni anat de vacacions, perquè realment en disfrutaves era en la teva finca. I inclús els dies que era festa te molestaven perquè volies estar, tenies feina per fer. I ara no, ara la cosa, pues, igual que la gent del camp viu millor, també disfruta una mica de la vida i no està exclusivament treballant. Sí que els mercats s'han distribuït d'una forma en el que tens que anar ahir. O sigui, avui en dia tens que pràcticament tot, però en tots els sectors, perquè per exemple ara mateixa, avui és, crec que és la festa del cordero dels musulmans, no? I estos que fan, maten un corder. És la seva religió i el seu sacrifici que porta les seues idees. I el corder, que a Castelló sempre hi ha hagut pastors i encara en queden, i avui en dia, pues, el corderet va bé de preu, de fet. Pràcticament els que compren els corders són els musulmans, tant els que viuen a Espanya com els que viuen fora. I de corders no n'hi ha. Per això el preu és molt alt. Jo crec que el corder ha pujat el doble del preu que tenia. O sigui, avui en dia aquest pastor pues si tens 1.000 ovelles, tens 1.000 corderets, pues fas uns diners, que sí que porta molta faena i té una dedicació que molta gent li costa estar tots els dies amb els animals, no se poden abandonar.
1: Claro.
0: Això és com el que té un gos. Mm-hmm. És tot el dia mirar si té menjar, donar-li l'àvia, tal, a passejar, és aixina. És una obligació que tens en ell. Però el mercat en la taronja, pues ara mateix, i a més estem en continu evolucionant. Així se fien un tipus de cítrics que se fan vells, perquè normalment l'edat d'un cítric de qualitat són 20 anys. Claro, antes, pues mira, 25, 30.
1: Yeah.
0: I fien més minutetes, pues bé, no passa res. Treballa menys, pues bueno, ja, en fi, és el que tinc. No vaig a... Ara, en aquest moment, totes aquestes produccions que són ja fora de lo que seria l'edat útil, diríem, rentable, o canvies o vas a pèrdues, que és el que està passant en moltes finques, que els pares s'han fet grans, el fill té que heredar i canviar, i això és una inversió a 4 anys o menys a poder començar a recuperar algo, i molts fan buf. I d'ahí ve una mica l'abandono, perquè molts pues, ja tenen la feina que tenen, no tenen temps per l'altra, damunt l'altra lo mires i te porta un gasto, una inversió, i no saps molt bé, i fas... En fi, i ahí va, tenen cada any més finques abandonades. I tot és perquè tot està canviant, les varietats que tens que demanen els lineals grans de Mercadones i Carrefours i totes les empreses, diríem, importants de comercialització de fruita i verdura, volen una qualitat cada vegada més bona, ells volen tindre el millor cada un, i t'adaptes a ells o pràcticament te quedes fora de la, te quedes a la cola, i a la cola normalment pues, hi ha més misèria que anar davant. Detrás, pues, ja veus que la teva mandarina o taronja ja se'n va a mercadillos, que ahir hi ha molta competència de productes de menys qualitat, el preu és molt més baix, i acabes bé en anys que, per lo que siga, hi ha hagut molta producció que no te surten els números ni de collir-la. Preferis deixar-la a l'arbre, que tampoc la pots deixar, perquè altres que tiren terra, perquè la fruta a l'arbre no va bé, i són uns canvis que a millor és necessari.
1: Yeah.
0: És necessari, perquè els nostres abuelos, a la meva època dels anys 80, i ara que estem a l'any 2026, 50 anys, i això anirà canviant. Això anirà canviant. I s'anirà adaptant, i bueno, i... Una vegada em va dir un home gran, diu, arribarem un dia, els llevadors anar en una bata blanca. I jo dic, una bata blanca? Però si el blanc pel llevador és el més brut que hi ha.
1: Yeah.
0: I diu, pues, ho tens que veure. I dic, pues igual ho veig, perquè tal com va la cosa, pues, a millor acabarem sent tan professionals, que tot és qüestió d'organitzar-te, de, com tot, en la vida, buscar... Sí, al final cap, tot està inventat, eh? Ja, tu el que faràs serà copiar. Intenta copiar bé i no copiar malament, però perquè inventar, la veritat que inventar és molt arriesgat, inventar en aquest moment de la vida.
1: I, per exemple, quines són les noves tecnologies que s'han implantat a l'agricultura?
0: Mira, jo, una que m'ha vingut al cap al dia meu, m'ha vingut així, pap. Jo, de jovenet, ens sofatàvem en manguera. Jo era que estirava la manguera, així també se van fer estos braços. I mon pare portava la pistola i anàvem banyant els fesolars, anàvem banyant les tomaqueres, tot. Ara hi ha drons. N'hi ha canviat. D'un dron que damunt analitza l'explotació i te diu on està la plaga i te veu on patix i veu... perquè té com unes, no sé, coses sensors, moderns, sensors o alguna cosa,
1: sí,
0: que analitzen la planta tal com passen. I te diuen, bueno, allà hi ha una zona de pugó, allà hi ha una zona d'aranya, allà... I va el dron, i després pues, hi ha un altre dron, suposo que serà el que portarà el líquid, i en un ratet te fa els focos i no fa falta tirar a tot. A vegades controlant els focos, pues, ja controles una mica. I si vas a la lucha biològica, que és ficar animalets que es vagin menjant als ruïns, pues això també castigui menys, perquè a vegades hi ha productes que sense voler se carreguen una mica els que se mengen als ruïns, per dir-ho, no? Això ha sigut un flash que m'ha vingut de cop, però la veritat que tot ha canviat. Han canviat els tractors, han canviat la forma de carregar. Antes se carregava caixes tota una i ara va tot en palets, van en fred. Avui en dia tot no se trenca la cadena de fred. Avui en dia tot el gènere que fiquen una càmera, allí està gelat, passa directament al trailer que ja ve gelat, i això arriba fresc des de que entre fins que surt. Això antes, imagina els camions anant a Barcelona, que sempre allò s'acalentava.
1: Ja, mareta Déu. I, per exemple, quins són els majors problemes que afronta avui la Comunitat Valenciana a la zona d'agricultura?
0: El canvi generacional, sobretot, és el que més afecta. I després ens trobarem en que València és una comunitat d'explotacions menudes. En les noves explotacions agrícoles que hi ha a Espanya són explotacions grans. Andalusia, Castilla-La Mancha... Nosaltres ens hem quedat en les primeres, no? Com si fossin les més antigues, que són... I ara és molt típic parlar de fanicaetes, que són... Realment això és molt xicotinho per ser viable. Així hi ha que ser finques grans per poder tindre una recolecta el més mecanitzada possible. Això passa mateix en el raïm. Avui en dia les finques de raïm són enormes, hi va una màquina i en una nit, perquè se cull de nit perquè està més fresquet, fa la faena de no sé quanta gent. Dos quilos que cull, amb un cul dos quilos, cull el raïm solt, l'altre encara té que passar les persones en les tisores. Clar, el cost d'un a l'altre és infinit, és una cosa que quanta gent me tinc que gastar per fer les paus en una màquina d'aquestes. Sí que és veritat que val diners aquesta màquina, però bueno, és que al final, com tu sempre se diu, la tecnologia se paga soles. El que t'evites per un lloc vas pagant ahí i quan ja la tens, tot el que més ja te surt. I moltes d'aquestes màquines van a treballar a altres, per la qual cobren aquestes hores. O sigui, la mecanització és més o menys una cosa que hi ha que intentar mecanitzar-se. Per mecanitzar-se tens que tindre finques que se puguin mecanitzar, perquè si són xicotilles no pots fer res. I tot això és un canvi que la Comunitat Valenciana té un reto molt important, perquè tenim els mecanismes, estan, però la situació, diríem, patrimonial de moltes zones de la Comunitat Valenciana són molt complicades ara de gestionar. I és un problema que tindrà el que podrà arreglar-lo, el que se podrà fer una finca, diríem, extensiva, per fer, pues, jo què sé, perquè la Comunitat Valenciana el tema, per exemple, una de les que millor funciona, llàstima, perquè li està entrant molta competència de fora, és l'arròs. La Comunitat Valenciana té la Bufera. I és una de les més grans d'Espanya. Quasi crec que té hasta més, diríem, hectàrees que el Delta, que tenim també al costat, el Delta. Però és que en aquest moment a Espanya hi ha un munt de deltes, perquè està inclús l'Ebro, té un delta d'arròs, també té Sevilla, o sigui, d'arròs n'hi ha, avui en dia se'n fa per tots els puestos. Però això és mecanitzat. Això ahí se fa gran, s'omple d'aigua i després allí van les màquines, lo cullen, lo planten. És una cosa que funciona. El cítric funciona en puestos que està molt, molt, molt extensiu. L'horta, el mateix. L'horta, a Benicarló, per exemple, que ara estem així, parlem de lo nostre, sí. és un puesto en el que les finques s'han fet molt grans. Van quedant-se menys rebradors, però la gent jove que està venint detrás té maquinària i pot portar molta més terra. No té res que veure. El que està fent ara la gent jove a Benicarló, o els pares que encara estan, a lo que van veure nosaltres dels nostres pares, ja. Que era més o menys el que ara estem veient en València. Vinaròs, Sant Rafel, estos pobles, les finques són grans, per lo qual jo li veig més porvenir a esta zona nord de Castelló, esta zona nostra, que no a la zona de la Plana i València, perquè són coses molt, molt xicotites.
1: I, per exemple, quines ajudes o quines subvencions teniu a l'associació a dia d'avui?
0: Ara estem en el moment de... Bueno, durant l'any l'administració va traient subvencions. I en aquest moment ens toca la subvenció més important. Portarem 3 anys esperant-la i, bueno, i ara arriba el moment. Crec que falten 15 dies perquè surti ja en el BOE i ja començarem a explicar a Cibenica. Aquesta zona també ho farem. explicar qui se pot acollir a aquestes ajudes. Bueno, recordarem a tots els que ja l'han feta i a els que no com se té que demanar aquestes ajudes. Aquestes ajudes són molt importants, entre, se diuen plans de modernització i de millora de l'explotació. Entre inclús comprar tarongers, si un vol plantar aguacates, o sigui, entre la valla, entre el macén, entre el tractor, entre pràcticament, quan ves la llista de lo que entre, aparatos de solar, bombes, sistemes de rec, no n'hi ha res que no, exceptuant lo que són les plantes d'un any, un encisam que dure 4 mesos, una coliflor que dure, aquestes cosetes que duren menos d'un any no entren, la carxofa no entra.
1: Claro.
0: Però tot el que dure més d'un any, que és un arbre, això també entra. En els animals passa igual, pague entre tot el que té una explotació, valles, els collars, estos de ara que es porten perquè no se fugin els animals, en fi, també tractors per escampar i treure el fem de la granja, tot entra, menys els animals. Els animals, cada un se fiqui els que pot fer-se. Però aquestes ajudes són molt importants. Segons la zona que estàs, tenen un percentatge més alt, perquè realment el percentatge està de 40 al 75% de descompte del producte, de benefici. Si una cosa va, si tens el màxim, són 75. Si és el mínim, doncs el 40%. Però no obstant, és una ajuda que molts, com se pot adaptar des 18 fins als 65 anys, pot entrar tothom, pues és qüestió de cada un vestir el sant a cada un del que ell vol demanar, pues quins punts té, però bueno, ahí estem nosaltres dos d'ABA per assessorar-los, per dir-los el que poden fer, per on poden tirar i ajudar-los a que puguin aconseguir aquesta ajuda, que serà l'ajuda que es intentarà fins a l'any 30 o 31. No vindrà el nou plan de millora, que vindrà en la nova PAC, que vindrà el 29, per lo qual aquestes ajudes venen molt en 4 anys i se fan en 2 vegades. Cada 2 anys, més o menys, surt una. I, però passa que avui dia 2 anys passa 3, perquè entre que surten, s'aproven i n'hi ha resolució i te diuen adelante, són 3. Però, bueno, són les que més o menys te diuen hasta esta fecha que podàs tornar demanant la teva modernització de la teva empresa perquè pugues ser viable. I jo sempre dic el mateix, nosaltres no podem repercutir la pujada del gasoil. Ara sí, ja reclamem, o sigui, ABA ha reclamat que s'ajudi des de la Generalitat o des d'Europa o d'on siga, la pujada dels abonos, la pujada dels gasoils, que fan que lleven molta rentabilitat a la teva empresa. Això se demana, però això té un recorrido. Després a millor hi haurà la manifestació, els altres sindicats, però bueno, per demanar que no siga. Però el que sí que és veritat que cada l'única manera de poder repercutir una miqueta el que no pot repercutir en el preu, que és la pujada del gasoil i la pujada dels aguanos, són en aquestes ajudes. Les ajudes, mireu, perquè és una de les fórmules de que tot el que t'invertiràs no te podràs tindre després un remanent per altres coses, que també són necessàries. Però bueno, que sàpiga tot el món que nosaltres estem ara quan sortiran, que anirem fent xarres per tota la província de Castelló, pues que estarem ahí per explicar-los bé i ajudar-los en el que faiga falta.
1: Parlaves abans de que un dels problemes actuals que té l'agricultura és el canvi generacional, però jo te voldria preguntar també una mica per el canvi climàtic, que entenc que també està sent algo bastant dur per a l'agricultura.
0: El canvi climàtic és... és que més o menys tenim la problemàtica és que les plantes no acaben d'estar adaptades. Nosaltres si fa calor, més calor o menys calor, pues, també ens xafem més o menys, però més o menys ens afecta, però a les plantes les desorienta. I ens està passant molt en les floracions. Claro, unes floracions en el que l'arbre, si no està descentrat, pues, comença a esporgar. I ara mateixa, enguany, no hi ha que anar molt a lluny, ha sigut una primavera, diríem, jo diria que normal, ha plogut, fresqueta, la gent que fa cereal, més o menys bé. Ja he estat parlant els de la trufa, que han fet tots els nius estos que és per collir, per buscar les trufes, anava a dir collir-les, per buscar les trufes d'ací dos anys, bé, perquè s'ha plogut per Villafranca, per Morella, per el Catí, per tots aquests pobles. Però a mi el més me preocupa és ací baix, perquè els avocats, els avocates, els tarongers, els melons, ara mateix, la sandia, que de repente ve esta calor que ha vingut de cop, yeah. Pues la planta pega com un estiró i a vegades tira, com té aulla, perquè estan regats a mà i se reguen, tira a fer-se gran, tira a fer-se un melona enorme, i això a vegades va en depriment del cuajat. I si no, si no te cuaje bé, pues, si està el meló, xuple. Però si no xuple, la planta se'n va enfullar.
1: Claro.
0: I melons, pocs. Mm. Que és el que pareix que enguany, que la campanya de la pataca, que està ara en aquest moment començant a acollir-se, pues, que no acabe de sortir pataca perquè no va quedar. En algun moment, que enguany va ploure molt a d'hivern, uh-huh. I les pataques se solen plantar a finals de desembre i el mes de gener. És cert que també al febrer se van fent. Aquestes fetges plovia molt, i el terreno no acabava de secar-se. Clar, la pataca necessita una terra molt fina per respirar i no quedar-se a enxarcar. I tocar la terra és molt malament, perquè si toca la terra, se queda la terra com granillosa, com a pelmassar. I clar, al final hi ha que plantar les pataques. Hi ha que sembrar les pataques, no aviat, i se van sembrar en una terra millor, no la millor, i possiblement d'aquelles coses que van passar en aquella època fa que pues, no han cuajat tantes pataques. El preu, de moment, hi ha molta competència mundial, perquè això ja és una cosa, no és perquè hi hagin així, perquè segurament totes les pataques que ens mengem als supermercats, a les cadenes, no són espanyoles, segurament seran franceses, o seran italianes, o seran d'Egipto, o que en siga, d'on vinga el contenedor que van pels barcos, doncs, el preu no és alt, les noves que sempre diem, les pataques noves, sempre alçava el preu, però com estan les altres, costa, els lineals són els que hi ha, i no comença bé, i clar, poques pataques, i el preu no massa bé, no augure una campanya, diríem, agradable. Per la qual cosa, estic parlant una mica d'horta, m'ho anem resant a que la sandia vaiga bé.
1: Perquè
0: si,
1: no.
0: Si la sandia no va bé, ja perdem 2-0.
1: Yeah.
0: Ja tenim que remuntar. En tota la, vull dir que, bueno, en fi, això és un partit de futbol que no s'acaba mai. Quan guanyes, després resulta que te fan dos gols i després tornes a guanyar. Però és la vida en general de lo que és l'horta. I el City sí que és perquè és la campanya única. Si no queda, ja tens la campanya feta. Si queda, bueno, pues almenys quilos n'hi haurà. Pues mirarem els preus, resem que vagin bé. Però el canvi climàtic sí que afecta, jo veig, per lo que estic veient, als frutals i a l'horta, una miqueta en el quallat i la vinya, perquè no acaba de fer unes temperatures. Jo penso que el canvi climàtic no és que fa més calor, sinó que les coses les extreme. Hi ha com una, igual que les tronades són més extremades, antes pedregava, vale, una pedrega, tot ho hem vist de xicotet, però és que a vegades pedregue dos o tres vegades el mateix any. Això no és tan normal, però mira, ha vingut una temporada, hem passat a la plana baixa, va pedregar tres vegades, va agarrar tots els tarongers de nules, hasta Sagunt, tots els aguacates, i va fer mal de veritat allí, perquè en tres ja me diràs, en una ja fa mal, tres. I això sí, són coses puntuals, calors de cop, després igual te diu el temps, la setmana que bajaran les temperatures que s'ha descolgat, apu, ja ve fred, en dos dies ja, ara ja tinc que tapar-me. Aquestes cosetes són les que jo veig que està el món una mica com a marejat, que mareja el que nosaltres produïm. Així és.
1: I ja com a última pregunta, que mos pots contar dels productes que tenim així de quilòmetre zero?
0: Ai, l'altre dia en els formatges, vam estar parlant així en el Catí, o l'oli de David, mare de Déu. Tenim el millor, tenim el millor, i t'hi diré una cosa, i ho sabem.
1: Sí.
0: No ho sabem tots. Home. Això també ho dia jo a vegades en els mariners, que no represento els mariners jo, però bueno, som poble de costa i mengem peix, tota la vida hem menjat peix. Tenim el millor peix, el nostre peix de Vinaròs, Benicarló, Peníscola, és el millor peix que hi ha, i ho sabem tots que és el millor, i sobretot ho sabem les nostres mares, ja ho saben, i sabien fer els suquets, sabien, pues, en Castelló tenim el millor oli, tenim la millor carn, tenim la millor horta, les millors... Les taronges, per exemple, són les més buscades. O sea, preferixen els comerços, que saben, no són tontos, preferixen la mandarina nulera d'aquí que no de nules, per exemple. Van primer aquelles, doncs agarren aquelles. Aquella sort que tenen és que són mantes. Però per el clima, per la terra... Per... La carxofa, per exemple, nostra, és Déu, i a mi m'han fet mil vegades la pregunta, quina diferència té la carxofa de Benicarló a les altres? Pues que aguante tres dies més al lineal de venta. I això per què és? A, perquè una carxofa murcia, que és preciosa quan la culles, està més bonica que la nostra, diria jo, i al dia ja està molla de dalt, i la nostra està dura. Pues serà per la terra, serà per l'auia que s'agarra de les venes de baix de la terra, serà pel clima,
1: un conjunt de coses, no? Al final.
0: Però la carxofa nostra se venia a Barcelona antes que cap, perquè era la que aguantava el botiguer un dia o dos més. Que això és panell, era molt important. I això passava en les faves, que era un altre producte que se feia molt. Les nostres faves aguantaven dos dies més a la botiga, i les faves de Múrcia, que eren molt boniques, se ficaven musti de seguida. I aquestes estan boniques i aquestes estan mustis ja. Per què? Pues és el nostre clima. Tenim molta sort de viure en esta zona.
1: Sí, sí.
0: Tu que más o menos has vingut de fora, és sí, un puesto...
1: Sí. Jo, vamos, encantar.
0: A més tenim, ja no parlant d'agricultura, parlant d'altres coses, tenim a València no res i a Barcelona també. No, sí. Què volem més? I a més tenim un turisme que parla de Peñíscola.
1: Exacte.
0: I parla de Sant Carlos i parla de lo que tenim per ací.
1: Sí, sí. Pues moltíssimes gràcies, Eduardo, per vindre una setmana més ací a la SER. Moltes gràcies.
0: Pues jo encantat de que m'hagis entrevistat, i espero que no sigui l'última vegada.
1: Home, no.

0: Molt bona vesprada a tots i a totes. Avui dimarts 26 de març del 2026 anem a apropar-vos totes les notícies de la comarca així a la ràdio i arrenquem amb la clau provincial on Compromís denuncia que el Consell deixa fora Castelló de les noves inversions educatives mentre Barrachina evita reclamar actuacions pendents. Anem a escoltar a David Guardiola.
1: Que la Conselleria d'Educació aprove en mig de les negociacions de la vaga una delegació d'infraestructures educatives sense incloure ni un sol euro a les comarques de Castelló, on hi ha projectes educatius paralitzats pel PP, com ara Elies Ramoncín de Benicarló, demostra el nul interès de la Conselleria Ortí per les comarques de Castelló. Però és més, el silenci de Barrachina davant este ningunès del Consell a les comarques de Castelló constata la manca de voluntat del PP i de la Diputació per reivindicar allò que correspon a la ciutadania de les nostres comarques.
0: Com d'altra banda, també el PSPB-PSOE retrata la soledat de Barrachina després de que la FEMP dice fora del seu posicionament oficial la reclamació del suposat deute del govern amb els ajuntaments. Anem a escoltar a Samuel Farromir.
2: Aire va reunir la comissió de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, la comissió en la qual estan representats les províncies, les diputacions, els cabildos, i la senyora Barrachina ha trasladat a l'opinió pública que va presentar ahir la seva exigència al govern d'Espanya per a reclamar aquest famós deute que segons el Partit Popular té amb la província de Castelló. Però la realitat és molt diferent. La realitat és que en el propi comunicat de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies per a res diu que se degue per part del govern d'Espanya diners a les províncies d'aquest país. Per a res compre el relat del Partit Popular de que el govern d'Espanya deu diners als municipis. Simplement parle de que hi hauria d'haver un nou sistema de finançament local per a que els ajuntaments puguem millorar els nostres serveis i més tenint en compte que cada vegada és veritat que els ajuntaments tenen més competències. Un debat que sempre he dit que tal volta podríem inclús arribar a un acord, però que el que no podem és reclamar un deute que s'ha inventat la senyora Barrachina i el senyor Aguilella en aquesta província i que a dia d'avui ja sabem que ni siquiera els seus companys presidents d'altres diputacions li han comprat aquesta mentira per tal de fer, pues, en aquest cas, d'una mentira, no? una bandera política, conforme sí que està fent així en aquesta província la presidenta Marta Barrachina.
0: I d'altra banda, Vox per Benicarló ha esclatat amb l'Ajuntament de Benicarló i ha denunciat que la notícia publicada avui per el diari Mediterrani confirma punt per punt les advertències realitzades per Vox a l'octubre del 2024. Anem a escoltar al regidor Ulpiano Mayoral.
3: Desde Vox Benicarló lo dijimos alto y claro desde hace meses. Las rebajas de la tasa de basura eran un engaño y los objetivos que vendían el PP y Benicarlum eran imposibles de asumir. Hoy se confirma la estafa política. No habrá ninguna reducción y los vecinos volverán a pagar más. Han utilizado el reciclaje como una excusa para meter otro sablazo fiscal a las familias y los pequeños negocios de Benicarló. Mientras prometían descuentos ficticios y preparaban el basurazo de Sánchez y callaban para no molestar ni a Bruselas ni a sus partidos. Partido Popular y Benicarlum engañaron a los benicarlandos y ahora los ciudadanos son quienes pagan las consecuencias de su sumisión y su nefasta gestión.

0: Tornem amb l'actualitat de la comarca, on el Consell Municipal de FPA de Vinaròs presenta les seues activitats de cloenda del curs 2025-2026. Aquest divendres es celebrarà l'EPA Fest a les 6 i mitja de la vesprada en la carpa de l'Atlàntic, i del 4 al 14 de juny s'exposarà a l'Auditori Municipal la mostra de treballs. D'altra banda, la Consolació de Benicarló fa un recorregut a través de 150 anys de cultura i caritat. Anem a escoltar a Cristóbal Castan, que així ens ho contava.
1: Amb aquesta xerrada hem volgut fer un recorregut pels 150 anys de història de la Consolació de Benicarló, tant en la vessant educativa, per tant hem parlat de la història del col·legi, però també en la vessant social. I ahir hem parlat dels quasi 120 anys d'història de la presència de les germanes de la Consolació a l'asil municipal. Per a recopilar tota aquesta informació ens hem basat en diferents fonts històriques, especialment en la premsa de l'època, que des de finals del segle XIX i primeres dècades del segle XX recollia abundant informació respecte a la Consolació a Benicarló.
0: I de Benicarló ens anem a Sant Mateu, on avança en la rehabilitació del convent dels Dominics amb una inversió de 3 milions d'euros. Anem a escoltar a l'alcaldessa Anna Besalduig.
2: L'Ajuntament de Sant Mateu està ultimant les obres del convent dels Dominics, una obra finançada 100% per govern d'Espanya, 3 milions d'euros d'inversió que molt pronte podrem ficar a l'abast de tota la nostra ciutadania i de tots els nostres visitants. Més de 4.000 metres quadrats d'història de Sant Mateu que sortiran a la llum i que ha sigut possible gràcies a l'esforç de molta gent que treballa en l'Ajuntament, d'un govern d'Espanya que està recolzant els pobles menuts i d'interior i d'un Ajuntament, d'un equip de govern que treballa sempre per ficar Sant Mateu davant de tot.
0: I acabem en Benicarló amb una notícia d'última hora que reforça les reduccions de la taxa de residus per a fomentar el reciclatge. El període voluntari del pagament de la taxa de residus estarà obert fins al 30 de juny i inclou diferents reduccions vinculades al reciclatge i a la correcta separació dels residus. D'altra banda, en Vinaròs finalitzen les jornades del Cercle de l'Aigua en els centres escolars a Vinaròs. I anant molt una altra vegada a la clau política provincial, Compromís alerta d'un nou col·lapse de les ITVs a Castelló i acusa al Consell de maquillar

0: Que hemos dicho hace un ratito que teníamos una noticia relacionada con el humor, con todo por la radio, que nos iba a hacer mucha ilusión. Sí, sí, sí. Pues 3 minutos os podéis esperar,
1: venga,
0: si no.
1: Hombre,
0: venga, va.
1: 5.
2: Cada vegada són més els pacients que confien en els professionals de Clínica Dental Ebre Clínica Tortosa, Clínica Dental Montsià Amposta i Clínica Dental Azahara Vinaròs. Som les clíniques dentals amb millors valoracions a Google. Noelia, Alberto, Paula o Manu són alguns dels pacients que amb les seves ressenyes posen en valor la delicadesa en les neteges, la cura dels més petits, el tracte proper i la sinceritat amb els plans de tractament. Tu també pots formar part d'aquesta gran família. Tens una clínica ben a prop teu. Clínica Dental Ebre Clínica Tortosa, Clínica Dental Montsià Amposta i Clínica Dental Azahara Vinaròs.